Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa la tercera jornada d'entitats amb les entitats de Pineda com a protagonistes en aquesta jornada que celebren avui a l'Auditori, aquest matí amb la presentació dels vídeos d'algunes de les entitats de Pineda. També hi ha un espectacle d'Impro Show i un vermut al pati de Can Comas. Aquesta tarda també trobareu a la plaça de les Mèlies una petita mostra d'entitats on donaran a conèixer els seus projectes i explicaran també la tasca que fan. I tot a punt aquesta tarda per la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que comença a les 4 de la tarda des de la plaça Nova. Farà un recorregut per acabar a la plaça de la Biblioteca, on es faran els estàtics, i també hi haurà xocolatada popular i activitats familiars com inflables, jocs tradicionals, pintacares i tallers de manualitats. A més, també tindreu l'oportunitat de col·laborar amb Adiab portant tots aquells materials i recursos que necessiten pels gats. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles, els horaris i comprar també les entrades. I aquesta tarda també podeu veure l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps a les 6 a l'Auditori. I demà diumenge destaquem la 29a trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies i també amb la

0: dedicada a impulsar el talent creatiu dels joves entre 12 i 29 anys. Trobareu actuacions en directe a través de diferents disciplines de tots aquests joves a la plaça Espanya. I també demà, recordeu, hi ha concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. Calella celebra a partir d'aquest dissabte la mostra ornamental Moment de Flors a diferents espais de Calella. També aquest cap de setmana es fa el festival Jardins de Son amb un cap de setmana musical de concerts a diferents espais de Calella. També destaquem música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'associació Maresme Latino a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I avui a les 8 del vespre a la fàbrica Llobet i Gurí també hi ha concert. A Malgrat, aquest cap de setmana podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa la tercera jornada d'entitats amb les entitats de Pineda com a protagonistes en aquesta jornada que celebren avui a l'Auditori, aquest matí amb la presentació dels vídeos d'algunes de les entitats de Pineda. També hi ha un espectacle d'impro show i un vermut al pati de Can Comas. Aquesta tarda també trobareu a la plaça de les Mèlies una petita mostra d'entitats on donaran a conèixer els seus projectes i explicaran també la tasca que fan. I tot a punt aquesta tarda per la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que comença a les 4 de la tarda des de la plaça Nova. Farà un recorregut per acabar a la plaça de la Biblioteca, on es faran els estàtics, i també hi haurà xocolatada popular i activitats familiars com inflables, jocs tradicionals, pintacares i tallers de manualitats. A més, també tindreu l'oportunitat de col·laborar amb Aviab portant tots aquells materials i recursos que necessiten pels gats. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles, els horaris i comprar també les entrades. I aquesta tarda també podeu veure l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps a les 6 a l'Auditori. I demà diumenge destaquem la 29a trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies i també amb l'actuació

0: jove dedicada a impulsar el talent creatiu dels joves entre 12 i 29 anys. Trobareu actuacions en directe a través de diferents disciplines de tots aquests joves a la plaça Espanya. I també demà, recordeu, hi ha concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. Calella celebra a partir d'aquest dissabte la mostra ornamental Moment de Flors a diferents espais de Calella. També aquest cap de setmana es fa el festival Jardins de Son amb un cap de setmana musical de concerts a diferents espais de Calella. També destaquem música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'associació Maresme Latino a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I avui a les 8 del vespre a la fàbrica Llobet i Gurí també hi ha concerts. A Malgrat, aquest cap de setmana podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa la tercera jornada d'entitats amb les entitats de Pineda com a protagonistes en aquesta jornada que celebren avui a l'Auditori, aquest matí amb la presentació dels vídeos d'algunes de les entitats de Pineda. També hi ha un espectacle d'impro show i un vermut al pati de Can Comas. Aquesta tarda també trobareu a la plaça de les Mèlies una petita mostra d'entitats on donaran a conèixer els seus projectes i explicaran també la tasca que fan. I tot a punt aquesta tarda per la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que comença a les 4 de la tarda des de la plaça Nova. Farà un recorregut per acabar a la plaça de la Biblioteca, on es faran els estàtics, i també hi haurà xocolatada popular i activitats familiars com inflables, jocs tradicionals, pintacares i tallers de manualitats. A més, també tindreu l'oportunitat de col·laborar amb Adià portant tots aquells materials i recursos que necessiten pels gats. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles, els horaris i comprar també les entrades. I aquesta tarda també podeu veure l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps a les 6 a l'Auditori. I demà diumenge destaquem la 29a trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies i també amb la

0: jove dedicada a impulsar el talent creatiu dels joves entre 12 i 29 anys. Trobareu actuacions en directe a través de diferents disciplines de tots aquests joves a la plaça Espanya. I també demà, recordeu, hi ha concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'església. Calella celebra a partir d'aquest dissabte la mostra ornamental Moment de Flors a diferents espais de Calella. També aquest cap de setmana es fa el festival Jardins de Son amb un cap de setmana musical de concerts a diferents espais de Calella. També destaquem música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'associació Maresme Latino a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I avui a les 8 del vespre a la fàbrica Llobet i Gurí també hi ha concerts. Malgrat aquest cap de setmana podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre avui i demà diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

altes temperatures des de ben d'hora de matinada donen la benvinguda a l'estiu. Ells també ho fan en forma d'èxit amb cançons com aquesta, Save My Soul. El so de Bass Style, el grup britànic d'indie pop i rock alternatiu, liderat per Dan Smith i la seva banda al complet. 9 del matí amb 7 minuts. Després de l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez. Aquesta hora també variant de veus. Bon dia, les salutacions de qui et parla. El meu nom és David Martínez.

0: Després d'anys de militància a Girls Aloud, una de les girl band més vibrants dels inicis de la dècada del 2000, Cheryl Cole estava a punt per la fama en solitari. La seva col·laboració l'any 2008 amb el sonat èxit de Willie Jam, Heartbreaker, va inaugurar el seu melòdic periple i des de llavors continua amb el seu imparable estil amb cançons com aquesta, Crazy Stupid Love.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Del passat al present amb una de les novetats més recents de la formació Dowie Bob. Amb això que porta per títol With You. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM. Coffee to

Des de Ràdio Pineda hem creuat la ratlla de 2:15 del matí. L'escena dance no recordava un accent tan meteòric com el que va protagonitzar Martin Garrix amb la col·laboració de Jigs. Remesclant els sons més actuals, hem recordat el Todd Lewis Show.

Arriba una de les bandes més emblemàtiques del pop-rock espanyol. Amb aquesta cançó plena de sensibilitat i emoció, que parla de l'amor, l'enyorança i la necessitat de sentir-se a prop. Recordem Los Secretos.

Matí enèrgic en Caminant al cap de setmana amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Ara amb Bob Sinclair des de França.

0: me for now.
1: Arriba un dels grans himnes del pop italià amb la cantant italiana Ivana Spagna, una de les grans veus del pop europeu dels 80. Amb aquesta cançó publicada l'any 1986. Va ser el seu primer èxit internacional que la va donar a conèixer arreu d'Europa gràcies al seu estil italo-disco. Ple de ritmes electrònics, energia i melodies enganxoses. Recordem el Easy Lady.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

el cantautor anglès Harry Styles torna a ser el protagonista amb noves propostes musicals com aquesta, titulada American Girls. 2 minuts i pocs segons i arribarem a l'hora en punt, a les 10 del matí.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa la tercera jornada d'entitats amb les entitats de Pineda com a protagonistes en aquesta jornada que celebren avui a l'Auditori, aquest matí amb la presentació dels vídeos d'algunes de les entitats de Pineda. També hi ha un espectacle d'impro show i un vermut al pati de Can Comas. Aquesta tarda també trobareu a la plaça de les Mèlies una petita mostra d'entitats on donaran a conèixer els seus projectes i explicaran també la tasca que fan. I tot a punt aquesta tarda per la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que comença a les 4 de la tarda des de la plaça Nova. Farà un recorregut per acabar a la plaça de la Biblioteca, on es faran els estàtics, i també hi haurà xocolatada popular i activitats familiars com inflables, jocs tradicionals, pintacares i tallers de manualitats. A més, també tindreu l'oportunitat de col·laborar amb Adiab portant tots aquells materials i recursos que necessiten pels gats. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles, els horaris i comprar també les entrades. I aquesta tarda també podeu veure l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps a les 6 a l'Auditori. I demà diumenge destaquem la 29a trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies i també amb l'actuació

0: jove dedicada a impulsar el talent creatiu dels joves entre 12 i 29 anys. Trobareu actuacions en directe a través de diferents disciplines de tots aquests joves a la plaça Espanya. I també demà, recordeu, hi ha concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. Calella celebra a partir d'aquest dissabte la mostra ornamental Moment de Flors a diferents espais de Calella. També aquest cap de setmana es fa el festival Jardins de Son amb un cap de setmana musical de concerts a diferents espais de Calella. També destaquem música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'associació Maresme Latino a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I avui a les 8 del vespre a la fàbrica Llobet i Gurí també hi ha concerts. A Malgrat, aquest cap de setmana podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Aquesta, sens dubte, ha estat una de les unions més inesperades. Leire Martínez amb la col·laboració d'Edurne. Amb aquest No se me da bien odiarte. Inaugurant nova hora de música al teu costat després de l'agenda d'activitats. De seguida també amb novetats com la d'Offenbach. Amb noves propostes com el Miles Away, entre altres èxits, en aquesta hora de música. Bon dia.

marcant estil com només ell ho sap fer. Recordem un èxit dels 90, característic d'aquella dècada. Ja en antena amb Robin Schulz i el seu Show Me Love.

engeguem tots els dispositius sensitius amb el nou èxit de Alaska i Nacho Canut. La formació Fangoria. Amb aquesta cançó titulada Me voy.

0: abans des de Ràdio Pineda hem connectat amb el nou èxit d'Anna Mena, La Razón. Hem recordat també a Marc Anthony i així són el nou èxit de Caigo amb col·laboracions de Khalid. Save My Love.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Arriba el nou èxit de Dani Fernández.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Des dels 90 hem recuperat un dels èxits de Eleanor MC Boy, Only a Woman Hurts. Canviem de registre, ens centrem en música de casa nostra amb la banda Sidderland.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa la tercera jornada d'entitats amb les entitats de Pineda com a protagonistes en aquesta jornada que celebren avui a l'Auditori, aquest matí amb la presentació dels vídeos d'algunes de les entitats de Pineda. També hi ha un espectacle d'impro show i un vermut al pati de Can Comas. Aquesta tarda també trobareu a la plaça de les Mèlies una petita mostra d'entitats on donaran a conèixer els seus projectes i explicaran també la tasca que fan. I tot a punt aquesta tarda per la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que comença a les 4 de la tarda des de la plaça Nova. Farà un recorregut per acabar a la plaça de la Biblioteca, on es faran els estàtics, i també hi haurà xocolatada popular i activitats familiars com inflables, jocs tradicionals, pintacares i tallers de manualitats. A més, també tindreu l'oportunitat de col·laborar amb ADIAP portant tots aquells materials i recursos que necessiten pels gats. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles, els horaris i comprar també les entrades. I aquesta tarda també podeu veure l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps a les 6 a l'Auditori. I demà diumenge destaquem la 29a trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies i també amb l'actuació de la coral pinedenca a 1:15 del migdia. I demà arriba la segona edició de la Vibra Jove, aquesta mostra d'art de talent jove dedicada a impulsar el talent creatiu dels joves entre 12 i 29 anys. Trobareu actuacions en directe a través de diferents disciplines de tots aquests joves a la plaça Espanya. I també demà, recordeu, hi ha concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. Calella celebra a partir d'aquest dissabte la mostra ornamental Moment de Flors a diferents espais de Calella. També aquest cap de setmana es fa el Festival Jardins de Son amb un cap de setmana musical de concerts a diferents espais de Calella. També destaquem música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'Associació Maresme Latino a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I avui a les 8 del vespre a la fàbrica Llobet i Gurí també hi ha concerts. A Malgrat, aquest cap de setmana podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

11 del matí amb 5 minuts, sense tan nova tanda de música al teu costat, amb aquest ritme de Jamaica. Jamaican Bam Bam, de Hagel. Donant-te la benvinguda en aquesta nova hora de música després de conèixer els actes previstos a Pineda i Comarca. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Ana Torroja en solitari amb La Maleta. També recordarem a DJ Snake i Justin Bieber amb el Let Me Love You, entre altres. Ella també és una de les artistes protagonistes aquests dies amb la seva música. D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de Ana Torroja.

L'actriu i cantant Jennifer López ens ha tornat a posar a ballar aquesta primavera i ho farà també durant tot l'estiu, amb noves produccions com aquesta al costat de David Guetta. Això es diu Save Me Tonight. Han passat els anys i el més important és que no hem oblidat èxits com aquest. Sens dubte, un dels que li va donar la popularitat a la cantant Lucy Silvas en solitari.

Matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda. Amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquesta vegada amb Day Joe, amb el End of the Beginning. Viatgem als 80 amb un dels èxits característics del rei del pop. Amb aquesta cançó que respira energia i sensualitat. Recordem el pop dels 80, amb un dels clàssics de la música de l'artista. Ja n'entena amb el Baby Be Mine.

La Fúmiga s'acomiada amb la gent de la Mediterrània, una cançó col·lectiva amb més de 50 artistes. Una peça col·lectiva que reivindica la llengua, la cultura i els vincles de l'escena musical. D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 12:15. Arriba ja la unió entre Coldplay i la cantant argentina Tini Stoussel. Escoltem el We Pray. We Pray.

Des de la ciutat de Los Angeles, Califòrnia, als Estats Units, arriba una de les cançons més representatives de Adam Levine i la seva banda al complet, la formació Maroon 5, amb el Makes Me Wonder. Els recordem.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: el cantautor català Joan Dausà ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta, amb el seu Welcome to the Party. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 12. La música continua girant des de la 94.6 FM. I des de la ràdio per internet, saps que pots escoltar-nos des de les 3w.radiopineda.cat.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Descobrint el nou èxit de Calvin Harris amb Jay-Z, arribarem a l'hora en punt.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Avui es fa la tercera jornada d'entitats amb les entitats de Pineda com a protagonistes en aquesta jornada que celebren avui a l'Auditori, aquest matí amb la presentació dels vídeos d'algunes de les entitats de Pineda. També hi ha un espectacle d'Impro Show i un vermut al pati de Can Comas. Aquesta tarda també trobareu a la plaça de les Mèlies una petita mostra d'entitats on donaran a conèixer els seus projectes i explicaran també la tasca que fan. I tot a punt aquesta tarda per la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que comença a les 4 de la tarda des de la plaça Nova. Farà un recorregut per acabar a la plaça de la Biblioteca, on es faran els estàtics, i també hi haurà xocolatada popular i activitats familiars com inflables, jocs tradicionals, pintacares i tallers de manualitats. A més, també tindreu l'oportunitat de col·laborar amb Adiab portant tots aquells materials i recursos que necessiten pels gats. Aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles, els horaris i comprar també les entrades. I aquesta tarda també podeu veure l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps a les 6 a l'Auditori. I demà diumenge destaquem la 29a trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies i també amb l'actuació de la Coral Pinedenca a 12:15 del migdia. I demà arriba la segona edició de la Vibra Jove, aquesta mostra d'art de talent jove dedicada a impulsar el talent creatiu dels joves entre 12 i 29 anys. Trobareu actuacions en directe a través de diferents disciplines de tots aquests joves a la plaça Espanya. I també demà, recordeu, hi ha concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. Calella celebra a partir d'aquest dissabte la mostra ornamental Moment de Flors a diferents espais de Calella. També aquest cap de setmana es fa el festival Jardins de Son amb un cap de setmana musical de concerts a diferents espais de Calella. També destaquem música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'associació Maresme Latino a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I avui a les 8 del vespre a la fàbrica Llobet i Gurí també hi ha concerts. A Malgrat, aquest cap de setmana podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre, avui i demà diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Your husband is coming.
1: El Where is my husband de Ray va ser un èxit immediat des del seu llançament, no només al Regne Unit, sinó també a escala global. Arriba on vol arribar en forma d'èxit. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Les 12 i 6 minuts. De seguida també un altre exemple exitós del bon entendiment en el que han arribat el hip-hop i el rhythm and blues actualment. Amb una capacitat innata a partir del seu pop lleuger i emocional, el recordem amb cançons com el How Long, Charlie Patch.

La britànica Olivia Dean s'ha convertit en una de les artistes protagonistes amb la seva música aquesta temporada. Presenta novetats com el seu Men I Need. Promet estirar la corda per assolir reptes que preveuen no tenir fi.

Viatgem en el temps amb un clàssic del disco que torna amb un so totalment renovat. Amb el DJ productor noruec, amb la col·laboració de Donna Summer i aquest clàssic del Hot Stuff.

La veritat és que aquest grup londinenc ha conquerit a milers de fans arreu del món. Amb una fórmula sonora d'èxit que reflecteix cadascun dels seus estats d'ànim. No podia faltar el We Think of Love's in the Fire. El so de la formació Bass Style. Del passat al present amb una de les novetats més recents de Miley Smith i Niall Horan.

Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Han passat els anys i no hem oblidat èxits com aquest de Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Amb el pas dels anys, la seva veu se'ns ha fet més que familiar. I és que fàcilment l'identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Canviem de registre per donar pas al nou èxit de Teddy Swims. Amb noves propostes musicals com aquesta. Titulada Mr. Know-It-All. La música de Teddy Swims.

la música de la formació Doctor Prats. Ens ha deixat pràcticament en un minut i pocs segons per arribar a la una. Des de les 9 al matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte. Amb el nou èxit de Megan Moroney, arribarem a l'hora en punt, a la una. Bon cap de setmana, a disfrutar-lo al màxim.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem avui d'aquesta tercera jornada d'entitats que aquesta tarda trobareu algunes de les entitats de Pineda a la plaça de les Mèlies amb una petita mostra on explicaran els seus projectes i també la tasca que fan a Pineda. Aquesta tarda també es fa la setena edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que es fa a Poblenou i que acaba a la plaça de la Biblioteca amb l'actuació dels estàtics, dels grups participants. També hi ha xocolatada i també moltes activitats més. Aquest cap de setmana també continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups, bambalines i coreògrafs. I al web del Centre Cultural podeu consultar espectacles i els horaris i també comprar les entrades. També avui destaquem l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps, aquesta tarda a l'Auditori, i recordeu que a l'Skatepark de Pineda aquest cap de setmana s'hi fa l'Urban Arena Fest. Demà diumenge al matí es fa la trobada a Puntaires, la 29a a la plaça de les Mèlies, amb la participació de 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, i també tindrem les puntaires de Pineda presents a la plaça. Recordeu, també hi actuarà la coral pinedenca a 12:15 del migdia. Demà destaquem la segona edició de la Vibra Jove a la plaça Espanya amb tot aquest talent dels joves de Pineda. I també destaquem de demà el concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. A Calella, recordeu, es fa el Moments de Flors a diferents espais de la ciutat i també destaquem el Festival Jardins de Sons, també a diferents espais de Calella amb concerts. També destaquem la música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'Associació Maresme Latino avui a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I a les 8 del vespre, a la fàbrica Llobet i Gurí, també s'hi fan concerts. A Malgrat, el grup La Magnòlia Teatre estrena aquest cap de setmana l'obra Pijames. Avui es pot veure a les 7 de la tarda i també demà diumenge al Centre Cultural Malgratenc. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: sols, que balla, ballarem amb el racó.
1: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem avui d'aquesta tercera jornada d'entitats que aquesta tarda trobareu algunes de les entitats de Pineda a la plaça de les Mèlies amb una petita mostra on explicaran els seus projectes i també la tasca que fan a Pineda. Aquesta tarda també es fa la 7a edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que es fa a Poble Nou i que acaba a la plaça de la Biblioteca amb l'actuació dels estàtics, dels grups participants. També hi ha xocolatada i també moltes activitats més. Aquest cap de setmana també continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups, bambalines i coreògrafs, i al web del Centre Cultural podeu consultar espectacles i els horaris i també comprar les entrades. També avui destaquem l'espectacle Aprendre amb el Banc del Temps, aquesta tarda a l'Auditori, i recordeu que a l'Skatepark de Pineda aquest cap de setmana s'hi fa l'Urban Arena Fest. Demà diumenge al matí es fa la trobada a Puntaires, la 29a, a la plaça de les Mèlies, amb la participació de 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, i també tindrem les puntaires de Pineda presents a la plaça. Recordeu, també hi actuarà la coral pinedenca, a 12:15 del migdia. Demà destaquem la segona edició de la Vibra Jove a la plaça Espanya amb tot aquest talent dels joves de Pineda. I també destaquem de demà el concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria a les 6 de la tarda a l'Església. A Calella, recordeu, es fa el Moments de Flors a diferents espais de la ciutat i també destaquem el Festival Jardins de Sons, també a diferents espais de Calella amb concerts. També destaquem la música i mostra de cuina llatinoamericana amb l'Associació Maresme Latino avui a les 7 de la tarda a la plaça Conrad Prat. I a les 8 del vespre, a la fàbrica Llobet i Gurí, també s'hi fan concerts. A Malgrat, el grup La Magnòlia Teatre estrena aquest cap de setmana l'obra Pijames. Avui es pot veure a les 7 de la tarda i també demà diumenge al Centre Cultural Malgratec. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company. Porque sonreír es salud.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any és... La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es...

les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bona tarda. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte, són les 6 de la tarda. Des de Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat, engeguem un nou compte enrere dels 30 èxits de la setmana.

Això entra dins la classificació de Bolero. Inclús l'ha gravat també en castellà. Risk It All. Parlem de Bruno Mars. L'hem inclòs dins del seu darrer treball, en la seva novena setmana, ocupant la tercera posició de la nostra llista. La nova religió, New Religion de Bebe Rexha, es col·locava a la segona posició avui fa 7 dies. Ja se sona, bàsicament, a l'insomnia d'aquesta formació anomenada Faithless.

I al capdamunt de la llista, com no, Olivia Rodrigo amb el Drop Dead. Només 4 setmanes en llista i al capdamunt de la nostra llista. Avui fa justet una setmaneta. En aquesta setmana número 23, del 1 al 7 de juny 2026, comptem amb dues, només dues, noves incorporacions al top 30. I com cada setmana, els 5 aspirants al top. 5 cançons noves que esperen des de la candidatura formar part d'alguna de les 30 posicions de la llista. I de fet, aquesta setmana tenim alguna cançó de la candidatura de la setmana passada ja dins el top 30, entre les dues noves entrades que tenim en llista. Engeguem maquinària del 30 fins al número 1. Som-hi!

0: Ends of Beginning, al final del principi. Dijou, des de la posició número 30, baixant 10 en la seva 28a setmana a la nostra llista. Arriba la primera de les dues noves entrades a llista, la nova dels Catarres, cançons típiques per aquest estiu 2026. Això són els diumenges sense drama.
1: Ja comença a fer-se

Just Might, en la seva 19a setmana, i està baixant 4 de la 24 a la posició número 28. Enfilem-nos fins a la 27, una posició més amunt. Allà ens hi trobem amb Lady Gaga. Ella recupera una posició en la seva segona setmana llista amb Runway.

fantàstic el nou treball de Taylor Swift, es diu The Life of a Sugar. Alopa Light porta 30 setmanes al nostre top i baixa una posició aquesta setmana, de la 25 a la 26. Directament ens anem cap a la candidatura, on ens trobem la nova de Justin Jessel, aspirant al nostre top aquest Ready to Blow.

Música de casa nostra i de la mà de Miqui Núñez. Un altre cop, posició 25, pujant 5, i en la seva segona setmana a la nostra llista. Harry Styles amb American Girls porta 7 setmanes a llista i aquesta setmana perd 3 posicions, de la 21 a la 24.

Single d'avançament del seu tercer àlbum d'estudi anomenat Daughter from Hell. Ella és Crazy Abrams, entrant a la nostra llista com a entrada més important amb Hits the Wall. Max Navarro, després de les estrelles, ara ens arriba amb el segon single i en la seva segona setmana llista, pujant de la 26 a la 22. Inigualable.

Jamaican Bam Bam. Així ens arriba a la posició 21 d'aquesta setmana, pujant dues en la seva setena setmana llista. Nosaltres que seguim amb tots vosaltres des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat, ara amb Joan Dausà. Welcome to my party. Porta 12 setmanes a llista i cau dues posicions, de la 18 a la 20.

Esteban. Així és com ens arriba Juanes amb el seu nou èxit que es diu La Carta. De la 22 a la 19 en la seva segona setmana al nostre top. A la seva tercera setmana, a la posició 18, ens hi trobem amb Guillem Bautista. No està mal, pujant un aquesta setmana. No sé on

la millor gent del planeta, Mama Dusha. Baixant dues, la seva sisena setmana llista del 15 al 17. Del 17 al 16, Doctor Prats amb Energia.

arribant al punt horari de les 7 de la tarda d'avui dissabte. Moment de recordar com teníem la llista avui fa exactament un any, en aquestes mateixes dates. A la cinquena posició, David Guetta amb Sia, Beautiful People.

Pujava dues posicions en la seva novena setmana del 7 al 5. De l'1 baixava fins al 4, Jamiano David, Next Summer.

avui fa just un any, al capdamunt de la llista Mega Top 30. Ells que aquesta setmana precisament s'incorporen amb el tema dels diumenges, sense drama, sí. Recordeu, a la posició número 29. Parlem dels Catarres. Avui fa un any, en el número 1, amb La Fortuna.

0: des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també radiopineda.cat. Això és Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al top. Jo sóc Otmar Susterot i DJ, un plaer acompanyar-vos una setmana més. En aquesta setmana 23, de l'1 al 7 de juny 2026, només comptem amb dues noves entrades a llista. Per exemple, la 29, la nova dels Catarres. Això sonarà aquest estiu del 2026. Diumenge sense drama.
1: I a la terrassa del meu poble hi ha una taula.
0: I l'entrada més important, a la posició número 23, de la mà de Gracie Abrams. Hit the wall.

Cada setmana els 30 èxits de la nostra llista i també els 5 aspirants al top. Sooner or later you'll find out I'll... Aquesta setmana, per cert, ens deixa Nil Moliner amb Me Acuerdo de Ti des de la 27 la setmana passada i després de 15 setmanes i també ens abandona Sign amb Sideways. 3 setmanes en llista i la setmana passada encara sonant des de la posició número 29. Nosaltres que seguim amb els 15 primers de la setmana.

Just en l'Equador de la llista, just en el centre, a la posició número 15, ens hi trobem amb BTS, a la seva novena setmana, baixant 6. Això és Swim. Seguim amb La Fúmiga, Abril, Andreu Valor, Art de Bogotà i altres, des de la posició número 14 aquesta setmana, igual que la setmana passada. Cinquena setmana llista, La gent de la Mediterrània.

0: because it's you.
1: Benja Key, I love it, I love it, I love it. Vuitena setmana llista i baixant una posició de la 12 a la posició número 13. Ens anem cap a la 12, justament intercanviant posició de la 13 a la 12, pujant Joan Dausà, la seva tercera setmana llista, per una cançó.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

repassant els 30 èxits de la setmana des de Ràdio Pineda, com cada setmana en aquestes dues hores que compartim junts tu i jo. En la posició número 11 tenim en aquesta la seva segona setmana en llista i posant 5 a One Republic amb Needs Your Love. Ara arriba un clàssic del rock català, ara versionat en aquests nous temps, gràcies a Sui Mon DJ. Camins, somnis i promeses. Sopa de cabra. Posició número 10, pujant un a la seva vuitena setmana en llista.

anys que 14 setmanes ja ocupen alguna de les 30 posicions de la llista i aquesta setmana cauen 5 posicions. A la 4 a la 9, Summer amb Homebreaker. Una de les cançons que han arribat al capdamunt de la nostra llista, al pòdium, aquesta setmana segueix perdent posicions. De la 5 a la 8, Cedar Land amb Tu, Tu, Tu, 9 setmanes amb nosaltres.

Viva Dream, baixant una posició de la 6 a la 7 en la seva 8a setmana en llista. Parlem d'Alex Warren. I a punt tenim un altre dels candidats a entrar a la nostra llista, aspirant al top, aquest Dominic Fike, amb Baby Doll.

la Ludwig Band, des de la sisena posició, pujant dues a la seva setmana número 10 en llista. Esteu escoltant Megato 30 Ràdio Pineda, ara amb Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead, que ja porta 5 setmanes en llista i que aquesta setmana precisament abandona el pòdium, cau de la 1 a la posició número 5.

0: La Yunca, el meu DJ, controla.
1: Mica, mica, anem pujant. Mica, mica, anem pujant. Els èxits cada vegada més grans i els números més petits. 3 amunt de la

darrera novetat de la setmana des de la nostra candidatura. Si sonava 19 amb aquest tema anomenat Ho cremaré. I ja estem amb la segona posició. 7 setmanes en llista. Així sona aquest Insomnia de Faithless en la versió 2026 a càrrec de Bebe Rexha sota el nou títol de New Religion.

Marxem, han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana. Efectivament. Però abans de marxar, tinc encara per tu la cançó més important d'aquesta setmana, 23 de l'1 al 7 de juny 2026. Després de només 4 setmanes en llista, puja del 10 a l'1. Tame Impala. Un plaer, com sempre, acompanyant-te aquí des de la 946 de Ràdio Pineda. Això és el Jenny Remix del Dràcula. Adéu-siau. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 11. Ràdio Pineda.

0: husband is coming.
1: La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

tot el vents a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda. Bring it. Ha, ha, ha.

La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.